0: tarde, mil euros. Ya empezamos. ¿Vale? Y luego, cenar aquí, en la mesa, ¿vale? Y el que no lo haga son 2.000 euros. ¿Vale? Solo estas dos normas. A partir de aquí, actitud y esfuerzo. Actitud y esfuerzo. El que no tenga actitud y esfuerzo, entonces sí, que se va a poner. ¿Mensaje claro? Sí.
1: 他为严明至亲的特质，对于曾有过所谓内讧事件的荷兰队而言，无疑是一剂强心针。在战术理念上，哈维的风格与荷兰足球以及克鲁伊夫所倡导的战术思想一脉相承，位置、控球、施压和洞察，这是哈维战术理念的核心词汇。
2: Per tant, posició, possessió, pressió i percepció en el joc, no? I així el futbolista, tot lo que treballem en el model de joc dins dels entrenaments, doncs va enfocat a aquestes quatre P's. La primera P és la posició. És molt important que tothom ha de saber on està el meu company. Si el meu company està allà, jo ja no puc estar a la mateixa posició, no? La dels centrals, la pivot, interior i el punta, no? I ja que la posició per nosaltres és bàsica, no? Per això fem jocs de posició. Després, possessió. Li donem molta importància a tenir la pilota, no? Sempre els hi pregunto, doncs, quin tant percent creuen que podem tenir nosaltres en el joc de possessió, no? Jo els dic, doncs, que a mi m'agradaria tenir el 100%.
0: Menos toques. Uno, dos toques. Pum, de cara. Otra vez, de cara, de primera. Això és imparable, tios.
2: L'altra és pressió. Nosaltres parlem de recuperar la pilota, no parlem de robar-la, perquè parlem de que la pilota és nostra, no?
0: Un pas al frente, recuperamos los ojos, un pas al frente, presión de esperia, que estamos recuperando mucho por el contrario.
2: I després la percepció del joc, no? Nosaltres parlem sempre de superioritats numèriques en el joc, el central que està sol, doncs divideix fins que li surti un. Aquest un ha deixat un home lliure. I aquesta percepció de qui és l'home lliure, hem de trobar l'home lliure constantment.
1: 哈维在巴萨的执教岁月，他还有一大特点，那就是充分挖掘年轻球员的潜力。15岁9个月零16天的亚马尔正是在哈维麾下，迎来了他代表巴塞罗那一线队的首秀。善用年轻人的特质也是荷兰足协看重哈维的亮点。在巴萨执教的2年半，哈维可谓临危受命，最终带领球队赢得了一个西甲联赛冠军和一个西班牙超级杯的冠军。在球队风雨飘摇之时归来，是他把球队稳住方向，度过艰难岁月。哈维的这段旅途让人充满敬意。历史总是惊人的相似，上次临危受命入主巴萨，哈维接过的是球队名宿荷兰人科曼留下的教鞭。此番执教郁金香，哈维又是接过了科曼留下的帅位。橙色使命，重任在肩，作为荷兰足球48年以来的第一位外籍主帅，哈维将会肩负起复兴荷兰足球的希望。在2026年世界杯折戟沉沙之后，荷兰足球需要一位新的领军人物开疆拓土。在哈维的成长历程中，他受益于荷兰足球的文化滋养，荷兰足球深刻塑造了哈维的足球观与世界观。如今他与荷兰足球再续前缘，这位传控足球最忠实的传承者，这位克鲁伊夫、范加尔与里杰卡尔德的门徒，将会带着橙色使命驶向梦想的彼岸。
3: 哈维执教的首秀将是在今年9月底欧国联的比赛，对手呢是宿敌德国队。我们也共同看一看啊，到时哈维会给这支橙衣军团带来什么样不同、什么样的变化。那接下来即将给您送上的是过去一周世界足坛的10佳进球，我们共同欣赏。